Pagou que no passat que s'ho passat. L'important, no veig a què passa. Mas, avui que cal tirar...

0: revista Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sur Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

la croto, los guiserès que en passant respiron los bouchers, agaitat los belgas, exemplari au coto, res de vos a uns puira muntat en au comès, e un paul dels querés, seurets era la croto, los guiserès que en passant

0: Las parets a dir a Sergi Carle com una estona del ball. Un home aquí que coneix aquí l'història d'Occitània, l'història de Bayron, l'història del món, e aquella de Jean Petit.
1: Bé, escolta, l'història de Jean Petit, finalment, fa bastant de temps que co que la coneixi. La descobrigueri quan pareguet un llibre d'un professor de filosofia d'Així, de Vilafranco, gran militant comunista, que s'apelava Erignac, e publiquet el llibre Revolta Popular en Rouergue, e és aquí que descobriguer Iaco.
0: Hi ha
1: tot un moment per avançar, aquí. Bon.
0: E aquí, justament, aquel moviment de carrières occitanes, finalement, és una avançada.
1: És una avançada de la mesura que sont des tzubes que han organitzat aquí, amb el viatge de tzubes, és fort pla. És fort pla, tant que hi haurà de tzubes per brandir les pèl·lios als viells i a les pèl·lios associatius, hi haurà de causes que se faran. És pla. Bon, perquè al començament sabien patxers que era aquí, i jo me dic jo, som vos imprudents de ser plaçat i l'arrego de les grans manifestacions, perquè se nos troben aquí pas que un centenat per rapport a la manifestació de Béziers, Carcassonne, Toulouse, etc.
0: E Montpellier,
1: era la darrera Montpellier.
0: Aquí.
1: Aquí. Bon, és clar que tornen a llançar les causes. És just que se susque verdaderament per arremusar encara mai de munt. Perquè havent besun d'arremusar mai que els occitanistes.
0: E poi, ce qui est intéressant, c'est que c'est à quelle place qui est à Custa del Pont, en Bastide, qui une hostal symbolique, mais une hostal de fuste, qui sont ici à Carreja, cap al centre-ville.
1: Et d'accord, nous allons tourner à Bastide, l'hostal de la lingua partezzato socialement, et ici avons du travail.
0: Aquí ha vendut treball, mais en même temps, és un treball on hi ha gent un terrair que s'ha estat laurat un poc, a més. És pas un terreny aquí de desert.
1: Mais nos cadreu avançar pla mai, perquè, agatzo, hi ha de regius un l'ensenyament, que l'únic ensenyament que pot formar verdaderament de locutus s'és desenvolupat d'un viatge extraordinari, el pla segur pensi al País Basc de França, un llamai de 40% de la població de drogues de l'atge de l'escolaritat obligatòria que surt dins un ensenyament bilingüe. E nosaltres, dins nostre regiu, occitanio ne sent lo meluen de tout aquí.
0: Mais justement, aquí. Mostra que aquí havia un ample important de
1: aquí. Ganyar. Aquí havien, com ho dius, un marge de progressiu extraordinari.
0: Sergi Carle, si has vengut a Vilafranca, de què t'ha menat a venir ici?
1: Soy d'ici, jo.
0: Si has de Vilafranca?
1: Soy de la vila. Soy d'un vilatzot a 12 quilòmetres de la vila.
0: D'accord, bon. Sois al país, ara.
1: Sui al país, sui al país. Me sabes que ante l'hidrol les havia pa gran causa de Vilafranco, i vinyo al mercat, a la Fiero i al Setzan, me lo munde de Vilafranco los coneixo pas, finalment, quant havia 12 o 13 anys. Parlem pa de 10 o de 5 o de 6. Era un país anot des alentours de Vilafranco, de la Vilo, com ho dicen, la Vilo, te rendes compte?
0: Mais finalement, à quelle ville l'as quittée par une grande, mai grande, de l'université, de les écoles?
1: La grande capitale de Rudesa, l'école normale, vous savez?
0: Aquí.
1: Et donc, mais il y a, quand dis jo, le pays est laurat per la lingua occitana d'un pays longtemps. Abans d'Enric Molí hi havia un autor que s'apelava Auguste Benazet, que ell era de la Vila, que escrivió sul món de popular de la Vila. Apell a Zeta Enric Molí, fa que d'un, no hem pas començat naltres, hi havia pla munt d'avant naltres, cal esperar que n'hi haurà d'altres après.
0: Sergi Carles, On peut dire aquí que finalement le camin qui se tourne du bris aquí pour continuer.
1: Espero que hi haurà de monde que continuaran dins les condicions que ara s'ho les d'ara que aquí demando que susquen per veure que sí, amb una llengua que el món pot considerar que és gairebé mort, encara ho podem fer de causes.

Hem no gascu, no hem no desau, que tan arrebirado hem. No gascu, no hem no desau, despaisado d'apcutius hem. No gascu, no hem no desau, que tan arrebirado hem. No